espais de celebració i reflexió col·lectiva. Al llarg de la seva trajectòria, la Gossa Sorda va publicar diversos treballs que avui són referència dins de l'escena alternativa. Discos com Garrotades, Saó o La Polseguera van consolidar la seva popularitat més enllà de la Comunitat Valenciana. Cada llançament reafirmava el seu compromís en una música festiva però carregada de missatge. Al 2017, després de anys d'intensa activitat, la banda va anunciar el seu comiat, tancant una etapa en una gira final que va reunir milers de seguidors. No obstant això, lluny de desaparèixer de la memòria col·lectiva, el seu llegat va continuar creixent, influint a noves formacions i mantenint-se vigent en festivals i espais culturals. Ara, quasi una dècada després, la Gossa Sorda torna a l'actualitat amb l'anunci del seu retorn en 2026. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors. La seva volta no sols apela a la nostàlgia, sinó que també planteja un nou capítol en una trajectòria marcada per la coherència, l'energia i el compromís.

0: Entre todos, tenemos que ahorrar agua.
1: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
2: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
3: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
4: El gospel més espectacular arriba a Cullera. Concert de Modern Spy Gospel Cor, Megoc, a benefici d'Afasu. Més de 100 veus en directe i una potent banda que et farà vibrar i emocionar-te. Dissabte 3 d'octubre, a les 8 de la vesprada, a la Casa de la Cultura de Cullera. Venda anticipada d'entrades les 24 hores a dentralia.com o dimarts i dijous de 5 a 7 de la vesprada a la seu d'Afasu, carrer del Riu, número 9. Més informació al Facebook i Instagram. Organitza Afasu, Associació de Famílies Afectades per la Síndrome de Wolfram. Colaboren Ajuntament de Cullera i Caixa Popular.
5: ¿Buscas coche? En Spoticar Alcira lo tenemos claro. Somos líderes en vehículos de ocasión multimarca con un gran stock de seminuevos y kilómetro cero listos para ti. Tasamos y compramos tu coche al momento. Y además financiamos a tu medida para que estrenar coche sea más fácil que nunca. Ven a Spoticar Alcira en la avenida de Drets Humans frente a la Clínica Tecma. Y en Xàtiva, carretera Manuel Alcira. El coche que estás buscando te está esperando.
6: Ven a vivir las fiestas de Tous hasta el 2 de octubre. Te ofrecemos actuaciones con las mejores orquestas, Monte Carlo, La Óxido, Miami Show o Twister. O disfruta de las calles engalanadas, de nuestra exquisita gastronomía y del comercio local. Ven a vivir las fiestas de Tous, Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de

0: El experimento va de lo siguiente. 5 personas, los 5 son votantes de izquierda, gente joven, gente más mayor. Lo que van a hacer es hablar sobre qué debe hacer la izquierda de cara a las elecciones 2027. Igual hay cosas que escucha que no le gustan nada.
1: Yo soy de Esquerra Republicana, ¿eh? Me llamo Rufián.
2: Salvados. Rufián ante el espejo. Mañana a las 9:30 de la noche en La Sexta. Un pedazo de cadena.
3: Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en El Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
4: Onda Cero, La Ribera.
5: En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
6: Abril és una cantant de Benissa, a la qual tots coneixen gràcies a la versió que va fer ja fa algun temps d'un dels temes que més va sonar durant 2006, Lucky. Gràcies a que és afortunada, es va convertir en un referent important de la música feta a la nostra llengua. Al llarg d'aquests anys, ha col·laborat en formacions com La Fúmiga, Zoo o La Raïf. Les seues influències passen per cantants com Billie Eilish, Sandra Monfort, Rita Payés o Sílvia Pérez Cruz. Ha sigut reconeguda con el premi a la cantant revelació en els Premi Ovidi 2025, a més d'estar nominada a altres premis com el Premi Smin o en The Rock 2026. El seu primer àlbum, Instruccions per estimar una cirera, ha comptat també amb el reconeixement del públic i la indústria. Abril és una de les apostes més fermes de la música de la nostra comunitat per al futur. I així és com sona la seva música.

0: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
1: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'anar a la marxeta. Vol dir fer les coses amb calma, sense pressa, al teu ritme. Tranquil, jo vaig a la marxeta. No és lentitud per obligació, és una elecció. És decidir no córrer més del necessari. És fer, però sense ofegar-se. Avançar, però sense perdre's. En un món que sempre va ràpid, anar a la marxeta és quasi un luxe. Una manera de cuidar-se, de no arribar abans, però arribar millor.